0: cocorico.
1: Casti puchet.
0: Que heret.
1: Beca uja.
0: Aún.
1: Ens avet a marià.
0: Que no m'hi vo.
1: Que l'has panat.
0: Un sac de blat.
1: On l'has metut.
0: En pont de Valentina.
1: Pica pica la sardina.
0: En pont de morrejau.
1: Pica pica la sau.